0: puede enseñarte. Pero antes de matricularte debes saber algo. No te vas a graduar, porque en la Universidad de la Calle nunca vas a dejar de aprender.
1: Descubre con el nuevo Cupra Raval 100% eléctrico con más de 440 kilómetros de autonomía todo lo que la ciudad puede enseñarte.
2: Mifer Auto, tu centro Cupra en Gandía, Xàtiva, Alcira, Ontinyent y Alcoy.
3: La mañana.
4: COPE Onda Naranja.
5: La importancia de quien te lo cuenta.
6: Te lo cuenta Servidora, te lo cuenta Carmen Berzosa, y cuando son las 12:45 nos vamos directamente hasta la localidad de Oliva, porque allí tenemos al regidor de Educación, entre otras cosas, Mario Vidal. Regidor, molt bon dia, benvingut, gràcies per estar avui amb nosaltres.
7: Molt bon dia, Carmen, encantat de nou d'estar amb vosaltres.
6: Regidor, la veritat que tenim molts temes, però avui anem a centrar-nos en el tema educatiu. O millor dit, infraestructures educatives, perquè acabem de comptar-ho, 101.000 euros de la Generalitat destinats a el confort climàtic dels centres educatius de la ciutat d'Oliva. Què és el que ens pot contar i bueno, com podem analitzar aquestes dades, regidor?
7: Anem a veure, sempre que siguin pues això, subvencions, ajudes que vinguin de finançament supramunicipal i que pues això, pues que impliquen una millora, en aquest cas, del confort climàtic dins de les aules de centres educatius, benvingut siga. L'únic que passa és el que diem, dic, va ser tot en tanta premura, en tanta rapidesa, que es va fer l'anunci i el mateix dia de juliol ja es va fer les transferències de crèdit a tots els centres educatius d'Oliva que van estar agraciats per aquestes ajudes, no? Pues que anaven des de pues des d'uns 5.000 euros al centre educatiu que menys import, a fins i tot, no? Pues com per exemple tenim el Fadeli o la Garrasca, que eren 5.000 euros, o Verge Desamparada o Serafí Centelles, o és que han rebut major dotació econòmica, han sigut pues el Gabriel Siscar, l'Institut Gabriel Siscar, per 23.000 euros, i ja un escalón per davall està l'Institut Gregori Maia, 18.000 euros, i de 7.000 euros el Conservatori de Música Josep Climent. Mm-hmm. Clar, es va transferir els diners, però no es van donar ninguna instrucció ni directriu. Les directrius les van rebre ahir, a les 2 de la vesprà, tots els centres educatius que havien estat agraciats, no? I jo ja ahir vaig estar reunint i parlant en les direccions dels centres, perquè això, però em van comunicar pues, que ja havien rebut els diners, i per al tema de les actuacions, per que si havia d'anar tècnics municipals per a revisar el tema de la instal·lació elèctrica, per a suportar les instal·lacions d'aquests aparells d'aire condicionat per a la millora del confort tèrmic dins de l'aula. I, clar, quasi tots les direccions de centre estaven parlant del típic aire condicionat de split que va penjat en la paret. Mm-hmm. I ahir a les 2 de la vesprà, quan ens envien als centres educatius les instruccions de com s'havien d'emprar aquests diners per a els aparells d'aire condicionat, pues són aparells d'aire condicionat mòbils. Els splits no estan admesos per conselleria. És el típic pingüino que coneixen tots. No, pues això són els aparells que estan d'instal·lar en els centres educatius. Mm-hmm. I això era per un costat, i per l'altre, també el que diuen que han de transferir, pues més de 10 milions d'euros a tots els ajuntaments de la Comunitat Valenciana per a la millora de, pues això, les inversions més urgents de millora d'infraestructures dels centres educatius. Clar, l'anunci està fet, però els ajuntaments encara no han rebut oficialment ninguna documentació en la qual ens diguen quin és l'import que ens han atorgat a l'Ajuntament d'Oliva, mm-hmm, per a destinar a les millores de les infraestructures de centres educatius. Clar, nosaltres també...
6: És a dir, d'una banda tenim la part de la climatització, que ahir el que han fet ha sigut enviar els diners i després les ordres.
7: Sí, que tenen ara els centres educatius tenen fins a la fi del temps de setembre, uh-huh, per a fer ús d'aixòs diners, si no els han de tornar.
6: Ja.
7: Val? I ho han de fer ara, tota la rapidesa del món, veure fins a quan dona en el crèdit que els han donat en la subvenció per a l'adquisició d'aquests aparells d'aire condicionat mòbils. Uh-huh. I per l'altra banda, el que són les millores en les infraestructures d'aquest finançament supramunicipal que ens van traslladar a tots els ajuntaments de la Comunitat Valenciana, sols tenim l'anunci del gabinet de premsa de la Generalitat Valenciana, però oficialment no ens han traslladat ninguna informació, cap informació al Departament d'Educació, però nosaltres ahir ja també es van traslladar a totes les direccions dels centres escolars d'Oliva que quan tinguem l'import que sapiam que ens correspon i coneguem les directrius per al fer ús d'aquesta subvenció, pues ens reunirem en totes les direccions de centres per a, de comú acord, pues veure quines són les mancances més greus que tenen els centres per a fer aquestes actuacions prioritàries en el molt o en el poc crèdit que puguem rebre de la Generalitat Valenciana, en aquest cas de la Conselleria d'Educació.
6: Vaja, que no tenim clar encara ni el com ni la manera.
7: A hores d'ara, Carmen, ja el dic que aquesta part d'aquesta subvenció, d'aquest finançament que van a traslladar als ajuntaments per a les millores i el manteniment dels centres escolars, a hores d'ara no hem rebut a l'Ajuntament d'Oliva, ni per a l'alcaldia, ni al Departament d'Educació, cap document oficial en el qual puguem veure quin és l'import que efectivament ens han assignat al nostre ajuntament, no? I quines són les directrius per a la finalitat o l'ús d'aquest crèdit. Tampoc ho sabem. Per això estem ara en un moment de stand-by, a l'espera de rebre aquesta comunicació oficial i aquestes instruccions, i només ho tinguem reunint-nos en els centres educatius. A veure, tots els centres educatius, ahir, en algunes direccions de centres que ens vam entrevistar a Irene elles o ens van cridar telefònicament, tenim una predisposició màxima que ens diuen no, és que nosaltres, si aquestes instruccions les rebeu la primera setmana d'agost o durant el mes d'agost, que no passa res, ens convoqueu i fem la reunió, encara que estiguem de vacances, nosaltres en agost venim i fem la reunió per a veure on anem a destinar aquest crèdit d'aquesta subvenció pues, sobrevinguda que ens ha traslladat la Conselleria d'Educació.
6: Vaja, que se mos espera un estiu amb molta activitat, per lo que veig.
7: Sí, no, sí, ja estava clar. Uno quan entra a regidor en un ajuntament ja ho sap que el seu horari és 24/7. I sempre a l'espera de rebre bones notícies, com en aquest cas, i poder, pues, això, continuar en el treball de millora en les infraestructures de centres educatius i també, pues, en l'altra part, la del confort tèrmic dins de les aules, pues, això que ja tenen els centres, pues, ara ja saben des d'ahir quines són les instruccions directrius que t'ha de la conselleria per a l'adquisició dels aparells d'aire condicionat i ells ara ja van avançant en aquest tràmit.
6: Regidor, és suficient aquesta aportació econòmica? En principi parlem de la part de confort climàtic.
7: Ara, de moment, jo el que dic, millor això que res, perquè nosaltres estem ja portem uns mesos treballant en la direcció territorial d'infraestructures de centres educatius, per exemple, en els edificis on tenim la instal·lació elèctrica més envellida, no? Com és els edificis de l'escola de Verge Desemparats i l'escola d'adults de Serafí Centelles, que tenim ahir, pues, ahir estem treballant colze a colze en direcció territorial per a fer tot el canvi de la instal·lació i veure, pues, això també, no només el canvi de les instal·lacions tècniques, sinó també futures obres també d'accessibilitat, que està tot fent-se dins del mateix PAC. I tot això estem a l'espera que durant els pròxims mesos, en les pròximes reunions que farem en València, també, pues, això, que ens vagin donant, pues, llum verda a continuar invertint i millorant en els centres educatius, perquè ja ha de ser la línia a seguir i qualsevol, en aquest cas, qualsevol subvenció que ve d'esta manera de sobte sobrevinguda, benvinguda siga. Serà més o menys, pues, beneficiosa, depenent de l'import i per a les aules que es puga acometre les inversions, perquè, per exemple, el que havíem dit, l'Institut Gabriel Siscar, que és el que més dotació econòmica ha rebut, en 23.000 euros, ahir ja fa temps que ens el traslladen, pues, el professor i els alumnes i l'equip directiu, que segon i tercer planta de l'edifici nou de l'Institut Gabriel Siscar, allò era un forn, allò sí. Era un forn. En els mesos quan ja apreta la caloreta, allí dic, la gent és que m'ho dia, diu, Mario, és que s'acaben les classes i tu quan hagués la jornada laboral en l'institut, te n'anaves a casa, la roba per la llevadora i tu directe a la dutxa.
6: Sí, que hi havia massa temperatura, vaja.
7: Sí.
6: Vaja. O sigui que en principi, bueno, pues ara caldrà esperar a veure com se pot dur endavant i solventar aquesta problemàtica, que és cert que no és nova, però que també és cert que conforme van passant els anys pareix que és més necessària, més perentòria, no? Allò del canvi climàtic es fa visible en aquestes qüestions.
7: Sí, no, i també el que s'ha vist això, a veure, és pues, el que diem, però ara tenim la vaga d'educació, que està de moment suspesa, no? Però sí, tu ja veus que n'hi ha predisposició per part de la Generalitat Valenciana, i en aquest cas la Conselleria d'Educació, no? Pues, per acometre pues, aquestes millores que també estan reclamant tota la comunitat educativa, no? Que estem parlant ja que, és que el canvi climàtic és una realitat, que és que qui no vulgui veure és que mira per on té costat, però és que el tenim, així. Mm-hmm. Això ho veiem del dia a dia, ja des del mes de juny ja, pues, ara ja anem per la tercera onada de calor. Dic, aleshores, dic, mira, dic, jo tinc aquesta esperança que ja veig per la presidència de la Generalitat Valenciana com per la nostra conselleria d'Educació, que ja es veu aquesta predisposició per a, jo crec que ara quan reprenem el pròxim curs escolar, jo trobo que les negociacions per a arribar a un gran acord entre totes les parts implicades i que s'acabi definitivament la vaga educativa, aquest moment la tenim suspesa, jo veig, pues això, aquesta bona sintonia, mm-hmm. bona predisposició per part de tant del govern de la Generalitat Valenciana com de la Conselleria d'Educació per a que, pues, que no s'allargui tampoc massa la vaga a l'inici del curs.
6: Sí, sí, per a poder continuar treballant, vaja. Mm. Que és,
7: però això ja és un resultat, no? Aquestes actuacions i aquestes injeccions econòmiques que acaba de fer ara pues, la Generalitat Valenciana mitjançant la Conselleria d'Educació, és pues, això, aquesta mostra de bona fe per part del govern autonòmic per a que pues, es vagi posant pues, aquest punt final més pront que tard a esta vaga educativa que tenim sospesa, però això ja són els primers fruits de totes aquestes 5 setmanes que van estar de vaga la comunitat educativa per tot arreu de la comunitat valenciana.
6: Mm-hmm. Doncs encara mos queda per davant feina i temps per a esperar a veure i conèixer els resultats. Una única qüestió, regidor, una última qüestió. Quina seria l'actuació més important o més necessària a hores d'ara en infraestructures educatives a la ciutat d'Oliva?
7: Anem a veure, ara estem, pues, de moment, el més important que tingui i està pues, ja al caure, si no passa res, a l'acabament d'esta setmana o a principi de la setmana que ve, ja oficialment tindrem feta la recepció de les obres del Conservatori de Música Josep Climent i de l'escola d'Alfadalí. Sí que s'ha retardat una miqueta la recepció de l'obra del gimnàs de Gregori Mallal, però estan en tràmits tècnics per a solventar-ho i que també pues, per a que l'inici de curs tinguin a disposició de tot el centre de Gregori Mallal aquesta nova instal·lació.
6: Uh-huh.
7: I la resta estem, pues, ara anem a acabar també el que és tota la infraestructura d'aquest famós projecte que tenim de les escoles solars en els centres educatius d'Oliva, que ens faltava la última inversió que quedava per a Verge Desamparats i Lluís Vives per quasi 80.000 euros. I la resta és el que estem esperant, que Conselleria d'Educació, mitjançant la direcció territorial, ens autoritzi a eixes millores de fins a 1 milió d'euros en Verge Desamparats i l'escola d'adults. I l'esperança que tinc que és que una vegada fem la recepció de les obres i per això convidem a representants de Conselleria d'Educació de la Direcció General d'Infraestructures per eixe últim estibó, eixa força final per a veure si traguem el tan anhelat edificant del Col·legi de la Carrasca, que és el que tenim aquesta espineta clavada, que les quatre edificats que tenim pendents quan vam entrar nosaltres a governar, això es va quedar de moment parat en intervenció en València, i ara, pues, això, dient, mira, heu confiat en nosaltres, hem sigut capaços de traure endavant tres edificants, dic, mínim, per lo menos, abans que s'acabi la legislatura, autoritzem-nos la delegació econòmica per a poder, per fi, acometre aquesta obra tan necessària que estem parlant també, Carmen, de, pues, això, de quasi 2 milions d'euros de obra, de la millora de la infraestructura y instalación de naves y espais en l'escola de la Carrasca. Uh-huh. O sigui, aquesta és, a grans trets, aquesta és la més important que tenim ahir, que és la que anem a deixar-nos fins a l'últim dia que estigui jo, sí, la pell per a traure-la endavant i la resta és el típic millor que vam fer de manteniment de tots els anys, però això és quan arriba l'estiu o quan tenim les temporades estivals durant el curs, ahí van a comenzar a ser mejores, pero a gran tres la
3: es la una de la tarde, son las 12 en las islas.
6: Gracias, regidor. En Semdenar está ahí ya las noticias de la una de Mistral. Gracias.
8: Estar informado.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Mediodía COPE este martes 21 de julio. El martes en el que España se levanta con la resaca del fiestón de la selección española de fútbol anoche, bueno, ayer toda la tarde, la verdad, y toda la noche por las calles de Madrid. 2 millones de personas abarrotaron la capital de España para recibir a los jugadores y al equipo técnico. La verdad es que fue una fiesta memorable. Alto voltaje anoche en Madrid y echando chispas está esta mañana la Audiencia Nacional. ¿Por qué? Te preguntarás. Pues mira, desde las 9 de la mañana está declarando Julio Martínez Martínez ante el juez Calama, que investiga al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Zapatero está imputado en una causa por 4 presuntos delitos. 5. Tráfico de influencias, presunto blanqueo de capitales, presunta pertenencia a organización criminal, presunto delito contra la hacienda pública y presunto delito de contrabando. Esto tiene que ver con las famosas ZP joyas, ¿no? Esos joyones que aparecieron en su despacho por valor de 1.3 millones de euros y que todavía no sabemos quién se las regaló. Julio Martínez Martínez es el presunto testaferro de Zapatero, quien habría organizado la trama financiera a través de una empresa llamada Análisis Relevante. ¿Y para qué? Pues para que el expresidente cobrara presuntamente comisiones a cambio de influir en decisiones del gobierno. Una de las primeras tareas fue el rescate con dinero público de la aerolínea Plus Ultra. Pues bien, ayer los máximos directivos de esta aerolínea también remitieron al juez, como lo hizo Julio Martínez Martínez, un escrito indicando su voluntad de colaborar con la justicia y reconociendo algunos supuestos delitos. En su día, en el día de su testificación ante el juez Calama, Zapatero dijo esto.
9: Falso.
10: Por ejemplo, Huawei.
9: Yo no he cobrado ninguna comisión de Plus Ultra, absolutamente ninguna. No, no he tenido ninguna relación.
10: A través de Análisis Relevante.
9: Difamar.
10: La misma cantidad, difamar, las mismas fechas.
9: Difamar.
3: El día de su imputación, de la imputación de Rodríguez Zapatero, el presidente Sánchez dijo esto.
11: Y yo, como presidente del gobierno, pero sobre todo como secretario general del Partido Socialista, pues confío en su inocencia, respeto a la justicia y, sobre todo, proclamo ese derecho constitucional que en muchas ocasiones pues se ve atropellado, de la presunción de inocencia.
3: Acaba de terminar la declaración de Julio Martínez Martínez en la Audiencia Nacional. Si se confirma en su declaración, si confirma Julio Martínez lo que ya sabíamos de la UDF y lo que remitió ayer al juez Calama, Sánchez, el presidente del gobierno, tiene un problema, porque no se puede rescatar a una empresa pública sin tener un papel que diga adelante del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Economía, de la SEPI y del Consejo de Ministros, que es quien aprobó, al fin y al cabo, todos los rescates en este país. Al lío.
8: Pilar García de la Granja.
4: Mediodía COPE.
3: Hay otras noticias que están pasando y que te cuento en titulares. Lorena Fernández, buenas tardes.
12: Buenas tardes, Pilar.
3: Reacciones a la declaración de Julio Martínez.
12: El Partido Popular asegura que la confesión del presunto testaferro de Zapatero y del propietario de Plus Ultra dinamita el gobierno de Sánchez. Esther Muñoz es la portavoz del partido en el Congreso.
13: Las dos confesiones señalan que Zapatero cobró mediante la sociedad Análisis Relevante por mediar a favor de Plus Ultra, tanto ante el gobierno de España como ante el gobierno de Venezuela. Y si pudo mediar ante estos dos gobiernos es porque tenía dos socios, Zapatero. Tenía de socio a Delsi en Caracas y tenía de socio a Sánchez en Madrid. Si no, no se hubiera producido este rescate por el que él cobró un 1%.
3: El Constitucional decidirá el 22 de septiembre sobre la ley de amnistía.
12: Ese día verá el primer recurso presentado por uno de los condenados por el procés, Jordi Turull, para la aplicación de la norma una vez que la justicia europea la ha avalado.
3: Incendios en España.
12: Page asegura que el incendio de la Mierla en Guadalajara empieza a ver la luz tras arrasar 29.000 hectáreas.
14: Empezamos a ver la luz más allá del humo. Estamos consiguiendo los grandes objetivos por orden prioritario. Estamos ahora en un planteamiento que nos permite empezar a contener dentro de los límites del propio incendio los distintos flancos.
12: Las autoridades insisten en que hay que extremar las precauciones en el campo porque está haciendo mucho calor, los montes no están convenientemente limpios en muchos municipios.
3: Hablando de calor, Lorena, entra la tercera ola del verano.
12: La tercera, sí, estamos en verano. Arranca este martes, mantiene a 7 comunidades autónomas en alerta todo el este de la península por temperaturas máximas que podrían superar los 41 grados.
3: Y nuevo libro del Papa.
12: Bajo el título Desarmada y desarmante, la paz es un don. Se trata de una colección que recopila las intervenciones de León XIV desde el inicio de su pontificado. En el prólogo, el Papa advierte de que el arma atómica no genera paz en el mundo y aboga por el desarme ante una carrera armamentística que dice asusta.
3: Y en el deporte, Dani Asenjo, buenas tardes.
15: ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
3: Bueno, menudo fiestón ayer, ¿eh? No te lo perdiste, que te he escuchado.
15: Más de 2 millones de personas, Pilar, vibraron ayer por las calles de la capital con los campeones del mundo, una fiesta con la afición que acabó en Cibeles y se ha alargado hasta altas horas de la madrugada para los jugadores. Por supuesto, el partidazo de COPE estuvo ayer en primera fila y pudo hablar con los protagonistas de la segunda estrella.
16: Mucho orgullo, mucha felicidad, la felicidad de un país, ¿no?
17: Esto con la
16: podemos hacer feliz a mucha gente.
17: Ferran, ¿qué se siente al marcar un gol que nos da un mundial? Solo eso.
16: No me acuerdo.
17: ¿Qué llevas ahí bajo el brazo, Cucu? ¿Qué llevas ahí bajo el brazo, Cucu?
16: Aquí, a nuestro bebé, a nuestro nuevo bebé.
15: En la final del Mundial en Nueva York estuvo Joan Laporta, el presidente del Barça, acaba de aterrizar en Barcelona, Víctor Navarro.
18: Ya está en la ciudad condal el presidente del FC Barcelona, que ha confirmado que hoy será oficial el segundo fichaje a De Jong, que ya lleva días en Barcelona y que mañana le presentarán. Además, en los próximos días Laporta quiere cerrar dos temas. El futuro de Ferran Torres, le queda un año de contrato y todavía no ha respondido afirmativamente a la renovación, y también el caso de Julián Álvarez.
15: Y en ciclismo ya está en marcha la etapa 16 del Tour de Francia, Quique Iglesias.
19: El primer corredor lo ha hecho a la una, son 26 kilómetros desde Vienne-le-Vent hasta Tronon-le-Vent junto al lago Léman, aquí en de Alta Saboya, en definitiva una crono muy dura porque hay un puerto de segunda que se corona, bueno, en los primeros kilómetros. Evidentemente gran favorito para hoy, Filippo Ganna, también Remco Evenepoel, que va a tomar parte a las 17:13, a las 17:05 Juan Ayuso, todos ellos, casi todo el pelotón, pasó ayer controles antidopaje.
15: Se puede seguir la etapa desde las 4 y 5 con el mejor equipo, el equipo del Tour en COPE.
3: Gracias, Dani. Esto es Mediodía COPE.
8: La mañana.
4: COPE Onda Naranja.
20: La importancia de quien te lo cuenta.
21: Restaurante Pizzería Ñam Ñam, abierto todos los días, martes cerrado por descanso. Ven a disfrutar al mediodía de nuestra gran variedad de arroces y fideuá, además de nuestros completos menús diarios. Amplia terraza con increíbles vistas al mar. Restaurante Pizzería Ñam Ñam, calle Asturias, edificio Aquarium, playa de Gandía. Reserva tu mesa en el 96-284-1685.
22: En julio, vaciamos nuestra exposición y sacamos los Hyundai a la calle. Tu Hyundai desde 14.900 euros. En Hyundai Auto Almenar Gandía tenemos unidades kilómetro cero listos para que vengas, los veas y te los lleves. Sin cita previa, sin largas esperas y con diferentes modelos y colores disponibles. Acércate durante todo julio a Gran Vía del Castell de Bairén 5, Gandía, Hyundai Auto Almenar. Ven, elige el tuyo y estrénalo. Así de fácil.
23: Atención a todos los amantes del sol y de la moda. ¿Quieres renovar tus gafas de sol para esta temporada? Entonces, escucha esto. Borja Ópticos te trae las mejores ofertas. Disfruta de un increíble descuento en las mejores marcas de gafas de sol. Prada, Ray-Ban, Serengeti, Oakley, Chanel. Renueva tu estilo y protege tus ojos con Borja Ópticos en Gandía, Ontinyent y Albaida.
24: ¿Sabes lo que creas cuando unes historia y tradición con innovación y pasión? Eso es... El Náutico Oliva, un edificio histórico sobre el Mediterráneo, rodeado. rodeado de mar, en el que el tiempo se detiene para ti. Más información y reservas en nuestra página web, elnauticrestaurantoliva.com. El Náutico Oliva, Grupo Les Dos Yunes.
0: Última hora, la Agencia Estatal de Meteorología confirma una ola de calor en toda la provincia y una ola de descuentos con la promo verano de Renault Ginestar. Hasta 10.200 euros de ahorro en Scenic E-Tech eléctrico, además de ofertas en Austral, Arkana y Captur. Vehículos en stock con entrega en menos de 30 días, solo hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault Ginestar o en ginestar.com.
1: Desayunos, almuerzos, comidas, tardeos, cenas, entre semana o el fin de semana. El mejor lugar para disfrutar, Restaurante Club de Tenis Oliva. Te esperamos.
8: La mañana.
4: COPE Onda Naranja.
8: Estar informado.
6: Seguimos adelante, 1:09 y continuem en la localitat d'Oliva. I és que hem de parlar-los d'una qüestió que ja els avançàvem fa unes setmanes i ho avançàvem precisament amb el nostre convidat d'avui, que no és un altre que el regidor de Medi Ambient a la ciutat d'Oliva, Enrique Parra. Senyor Parra, molt bon dia, benvingut, gràcies per estar avui amb nosaltres una altra vegada.
2: Bon dia i gràcies a vosaltres per donar-me veu una vegada més.
6: Regidor, és una qüestió jo crec que important per tal de recuperar una part, jo crec que cabdal, del que és la biodiversitat a la ciutat d'Oliva i en concret a la Marjal de Pego Oliva, no? A la Marjal en la que s'estan reintroduint de nou unes aus que són importantíssimes, com és en esta ocasió l'àguila pescaora.
2: Sí, i és molt d'agrair el que en estos temps de que corren de guerres i baralles per tot arreu del món, que hi haguin col·lectius que tinguin aquestes inquietuds per al medi ambient. És molt d'agrair i és molt bonic veure que hi ha persones que estan fora de tot, de tot això, de totes aquestes guerres polítiques i econòmiques que hi ha en el món, estan en un altre nivell. Mm-hmm. I és molt d'agrair a totes aquestes associacions.
6: Sí, perquè hem de dir que per a poder fer la tornada o el reintegrament d'aquestes aus a la Marjal és necessària la col·laboració d'una d'aquestes associacions, no, regidor?
2: Sí, en Oliva participa en este projecte des del 2019. Uh-huh. Les aus provenen d'Escòcia. És la Fundació Roy Dennis el que ens facilita des de 2023 12 polls d'àguila pescadora i nosaltres en la Marjal Pego Oliva les tenim en observació i veure la seva evolució 24 hores sobre 24, estan monitoritzades per càmeres de vigilància i bueno, elles s'aclimaten i es donen de menjar allí en el seu niu hasta que arriba el moment on elles decideixen migrar. Mm-hmm. Se'n van a Àfrica i tornen i és molt bonic veure que, bueno, una de les aus que es va alliberar en 2023, un macho, un mascle, va tornar en el 2024 a la Marjal Pego Oliva. I ahí això va ser un èxit total. I estic content i me se posen els peus de punta. Bueno, en 2024 es van alliberar 8 aus, perquè de les 12 van sobreviure 4, i d'aixes 8 aus han tornat 4 aus i més la del 2023 que també ha tornat en guany i ha tornat altra volta a la Marjal de Pego Oliva. És molt, molt exagerat això. Mm-hmm. És a dir que van tornar 4 aus, una hembra en el parc natural d'Ibissa, 2 mascles en Almenara, en els estanys, en la Marjal d'Almenara, i uno en el parc natural de l'Albufera. I després està el que ha tornat. Va tornar en 2024 i ha tornat ara per segon volta. Uh-huh. Un macho que es va criar així i que ara ja està clar que el seu hàbitat és igual que nosaltres. tenim gent que venen així a estiuar de Madrid i venen tots els anys. Per això
6: és el mateix.
2: És paregut, sí.
6: Això és el mateix. Al final són sí, les aus sí. que venen a este que s'ha convertit ja en el seu hàbitat natural, i això és diguem, la part més important, no?
2: Sí. Bueno, pues jo voldria, sí que voldria dir que en este projecte col·laboren la Fundació Migrés, la Fundació Iberdrola, la Fundació Roy Dennis, i tenim el recolzament de Generalitat i els ajuntaments de Pego, Dénia, Xàdia i Oliva.
6: I això és...
2: Jo crec que no només s'oblida ningú, està també Traxa i el Parc Natural de la Marjal Pego-Oliva participant. Ah, no, perdona. I també tenim l'associació de rapinyaires, que no sé bé dir-ho bé, però bueno, sí, era precís que em deixara alguna
6: cosa. Bueno.
2: Sí, bueno, n'hi ha moltes entitats que col·laboren, n'hi ha molta inquietud en el tema este de l'àguila pescadora.
6: Ha sigut complicat, ha sigut necessària la intervenció de moltes entitats durant molts anys per aconseguir que retornara l'àguila pescadora a la Marjal. Així és que, bueno, tot esforç al final té recompensa, no, regidor?
2: Sí, jo crec que ho hem aconseguit, i és un hito que estes aus tornen així a la Comunitat Valenciana després d'haver migrat a l'Àfrica, que és que és fortíssim això. És que jo, és que, home, jo, clar, jo no sóc una àguila, però pense que anar a l'Àfrica volant i tornar és fortíssim això, no?
6: Sí, sí, que vaja, que no es fa tots els dies. Regidor, una de les parts més importants. Ja tenim aus que tornen a nidificar a la Marjal, el que vol dir que d'alguna manera se pot, jo no diré garantir, perquè són aus que viatgen molt i bueno, sí. i que tenen també molts depredadors i accidents, però sí que d'alguna manera fa pensar en positiu pel que fa a la pervivència de l'espècie en la Marjal. Sí. Però així tot és necessari continuar reintroduint, i és precisament el que s'ha fet este passat divendres, veritat?
2: Sí, este passat divendres, dia 17, vam tindre un acte de celebració, per dir-ho així, en la Casa de la Cultura de Pego, on ens vam reunir, pues, estàvem allí, pues, el director del Parc Natural, el president de la Fundació Iberdrola, el director general de Medi Natural, Lluís Gomis, i representants de diversos ajuntaments que participen i les diverses associacions que també participen en l'acte. Vam exposar en un televisor, perquè aquests animals estan monitoritzats 24 hores, ens vam passar en un televisor, ens vam passar què és el que estaven fent aquests animalets ara, en aquest moment, en les jaules que estan ells, que són jaules grans, que tenen un niu, el niu és grandot. Bueno, ja no són polls, són aguilons, són... jo crec que un any es han portat més grans que altres anys, i estos sí que es faran forts pronte, perquè ja són mitges aguiles. I bueno, pues, era un evento privat, i va ser molt emotiu, perquè la gent estàvem tots eufòrics de veure que els resultats que estava donant eren positius, molt positius. I pues això, en este acte també mos va tocar a tots un poquet la satisfacció de veure que tot va bé, que els esforços estan donant resultat.
6: Sí, sí, que se continua treballant en aquesta línia, i sí. que bueno, i que afortunadament, doncs, com diu, no? Els esforços donen resultats, perquè les aus tornen per a nidificar a la ciutat d'Oliva i bueno, això
2: a la marxal
6: d'Oliva. I això d'alguna manera pues, dona imatge de pervivència, no? d'aquestes
2: sí,
6: espècies.
2: I que tinga una repercussió en els mitjans de comunicació. Això vol dir que n'hi ha gent que s'interessa això, el projecte este.
6: Uh-huh.
2: Perquè potser pot parecer algo banal o inclús, què diria jo, després de tot el que està passant arreu del món, que digues... aquests vulguen ahí criar aguiletes, pareix com si fos algo...
6: Sí, com si fos no un sé. Entreteniment sense res més.
2: Sí, no, però no. O, hi ha gent que s'interessa, que vol dir que sí, que és un projecte interessant, que s'interessa a ells també.
6: Uh-huh.
2: I això també t'afecta, volen dir. Pues bueno, estic fent algo que em pareix bé a mi, però a molta gent també.
6: Que d'alguna manera ha de deixar empremta.
2: Sí.
6: Molt bé, doncs, regidor, no me queda més que agrair-li que hagi estat avui a nosaltres, que ens ho hagi contat i anem a estar pendents, perquè, clar, esta és una part a soles de la feina feta, vull dir, això de anem a reintegrar les aus a sí. la marxal. Però ens queda la part important, això l'han de fer les àguiles a soletes, que és la de...
2: Sí.
6: Que és la de tornar.
2: I els cuidadors que es donen menjar, perquè clar, ahir es tenen que donen menjar en la marioneta que té la semejança d'un àguila, mm-hmm. i es donen a menjar. Que és fortíssim això, que no és això les dir, no, hem rendut, no, això comporta una tasca exagerada, molt gran.
6: Mm-hmm. Sí, sí, que comporta molta feina encara que no,
2: sí,
6: que no
2: sí, ho sembli sí.
6: i que efectivament és necessari bueno, eixa cura i mantindre viu eixe projecte. Doncs regidor,
2: sí.
6: no me queda més que agrair-li que hagi estat avui amb nosaltres i que ens ho hagi contat tot. Estarem pendents per veure eixa evolució i per poder continuar contant-ho.
2: Molt bé, doncs gràcies a vosaltres una vegada més per donar-me veu.
6: Gràcies, regidor. I ustedes no se marchen, que nos vamos a ir ràpidamente a unos buenos consejos y a la vuelta les cuento más actividades que pueden desarrollar durante la jornada de hoy. Hasta ahora mismo, no se marchen.
5: Tu COPE más cercana está en el 90.6 FM.
20: La importancia de quien te lo cuenta.
7: Innovación, diseño deportivo, tecnología de vanguardia. Descubre el BMW Serie 1 con paquetes M Sport Design con condiciones especiales durante el mes de julio en tu concesionario Benigar. Ven a nuestras instalaciones y consulta todas las ventajas exclusivas. Te esperamos en Benigar, concesionario oficial BMW en Gandía, Gran Vía del Castel de Bairén 7, Gandía.
9: Este verano tenemos una cita contigo para darle aire al cambio. Llega la tradicional cena de verano del Partido Popular de Gandía. Será el viernes 24 de julio a las 9:30 en la Plaza de la Marina del Grau de Gandía. Ya puedes recoger tu ticket en las oficinas del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Gandía en horario de mañana. No te lo pierdas. Cena de verano del Partido Popular de Gandía. Viernes 24 de julio a las 9:30 de la noche. Te esperamos.
10: Tu café de especialidades en Mafia Café, Avenida de Alicante 6, Gandía.
5: Tu COPE más cercana está en el 90.6 FM.
20: La importancia de quien te lo cuenta.
6: Te lo cuenta, servidora Carmen Berzosa. ¿Qué te voy a contar ahora? Pues mira, ahora nos vamos a ir a ver cuál es el estado de la mar en la playa de Gandía, en la playa norte. Hoy tenemos cielo nuboso, parcialmente nuboso. La temperatura es de 31 grados centígrados en la arena, en el agua 30 grados. El oleaje es débil, viento flojo, no hay medusas y tenemos bandera verde, lo que te va a permitir, bueno, pues nadar y bañarte sin ningún problema. Eso sí, te voy a contar que el índice de radiación ultravioleta pues está siendo muy elevado, 9, así es que no olvides poner tu protección solar y refrescarla, como mínimo cada hora, para garantizar que la piel no se queme y que pueda recibir con tranquilidad los rayos del sol, aunque esté nublado. No te olvides. Y ahora vamos a ver esa agenda 365 del Ayuntamiento de Gandía en la Ciudad Ducal. Bueno, esta mañana, como cada día a las 8:30, ha habido deporte. En esta ocasión era Latin Fitness en el escenario 1 de la calle Alcoy. Pero si tú quieres mañana por la mañana levantarte haciendo deporte, sabes que en el escenario 4, el que hay ubicado en la boca calle de la calle Aragón, tienes yoga a partir de las 8:30 de la mañana. Además, en la Biblioteca del Grau hoy hemos tenido el taller Verda, Bonica y Feta Pertú. Tenemos esta tarde jogs a la mar en distintas ubicaciones. Se tratan de actividades para los más pequeños a las 7:30 y hasta las 9:30. En el escenario 2, en la calle Illes Balears, en el escenario 3, en Galicia, y en el 4, en la calle Aragón. Actividades pensadas específicamente para los más pequeños de casa, con juegos tradicionales y sobre todo de madera, donde van a poder disfrutar, visitar y tener actividad diferente y gratuita. Esta noche, si te apetece y te gusta el patrimonio, pues puedes ir a hacer la visita nocturna al Palau Ducal dels Borja. Y además, te lo voy a contar en unos instantes, pero es que hoy arranca la exposición Nikola Tesla, el genio de la electricidad moderna. Es en el MOI de Esborcha, va a estar hasta finales del mes de agosto y te recomiendo que no te la pierdas. Y mira, para hablarnos precisamente de eso, hemos invitado a estar hoy con nosotros al asesor de la exposición, a Sergi Romeu, y dame un minutito y me voy a hablar con él.
11: Tu COPE más cercana está en el 90.6 FM.
20: La importancia de quien te lo cuenta.
12: Un descuento así te dejará en estado de stock. Sí, sí, de stock. Porque tenemos descuentos únicos en nuestro stock de Volvo. Ven a descubrirlos y estrena un Volvo a un precio increíble. Pero no tardes mucho, porque tenemos unidades limitadas. Visítanos en nuestros concesionarios de Valencia, Gandía y Castellón.
13: Celebra, vive, disfruta, comparte. Les Dos Yunes. Ven a disfrutar en familia de Les Dos Yunes y disfruta de nuestras fantásticas instalaciones con piscinas. Les Dos Yunes. Reservas en el 962-856-351. Grupo Les Dos Yunes. Celebra con nosotros la vida.
14: En Nissan Almenar, tu Nissan. Desde 21.700 euros con hasta 10 años de garantía.
17: Sin dudar, Nissan Almenar.
11: Tu COPE más cercana está en el 90.6 FM.
25: La importancia de quien te lo cuenta.
6: Hoy les voy a proponer una actividad. Yo estoy convencida de que les va a gustar porque yo creo que no puede estar más de actualidad. Y es que ahora que estamos todos con la electricidad, los vehículos eléctricos, las otras movilidades, hay una figura que yo creo que destaca por encima de todas ellas, que no es otra que la de Tesla. Y afortunadamente, y en la ciudad de Gandía, desde hoy tenemos una exposición que nos habla precisamente de Tesla y su mundo. Sergi Romeu es el asesor de la exposición. Sergi, muy buenos días, bienvenido, gracias por estar hoy con nosotros.
26: Muy buenos días, gracias a vosotros.
6: Bueno, cuéntanos, primero, esta exposición, ¿cómo es y qué es lo que nos mostráis y de la mano de quién viene?
26: Esta es una exposición que viene de la Fundación La Caixa, es una exposición itinerante. Entonces, en esta exposición podemos descubrir la vida y los principales inventos de Nikola Tesla. No es una exposición de coches eléctricos.
6: No, ni mucho menos.
26: Pero sí que hay que decir que Elon Musk le puso el nombre al coche Tesla, 100% eléctrico, gracias a este gran inventor. En esta exposición pues podemos observar biografía, pues cómo fue sus orígenes, sus estudios, sus principales sueños, sus inventos más importantes y un poco la evolución de su vida y cómo nos ha transformado a nosotros en este siglo con la tecnología que disfrutamos hoy en día.
6: Entre otras cosas, fue uno de los descubridores de la inducción, que es fundamental, ¿no?, en muchos de los elementos de nuestra vida cotidiana.
26: Sí, él hizo el invento, su primer gran invento, que era el motor de inducción magnética con corriente alterna. Sustituyó los motores que tenían muchas pérdidas poco eficaz, corriente continua con escobillas, y su gran sueño pues fue la transmisión inalámbrica de energía. Uh-huh. La transmisión inalámbrica que él defendía pues humanísticamente para fuera gratuitamente para todo el mundo. O sea, que todo el mundo pudiera disfrutar de energía inalámbrica en cualquier sitio, y él creía que esto pues podía ser capaz. Él pues soñaba en que tendríamos un aparato que nos cabría en el bolsillo y nos permitiría comunicarnos como los smartphones que tenemos hoy en día.
6: Uh-huh. Era, sin lugar a dudas, Tesla un visionario en muchos de los aspectos, porque algunos de los proyectos y de los inventos que tenía y que en aquel momento parecían descabellados, hoy en día son una auténtica realidad y cotidiana, además.
26: Sí, tenía más de 400 patentes, pero claro, Nikola Tesla era un ingeniero y era un inventor. No era
6: un mago, como muchos creen.
26: Luego le costaba mucho pues a todos los inversores que pudieran rentabilizar sus inversiones y sacar al negocio hecho sus inventos. Uh-huh. Él pues tenía un perfil humanista, el padre era sacerdote, y defendía pues que los inventos tenían que estar en manos de toda la sociedad en general para mejorar la calidad de vida de la gente. Uh-huh.
6: Sí, sí, efectivamente. Por tanto, en la exposición vamos a ver efectivamente una parte de su biografía, pero bueno, la Caixa, entre otras cosas, se caracteriza por tener exposiciones muy didácticas y muy dinámicas, y esta también lo es.
26: Sí, hay réplicas del Museo de Belgrado, de Tesla, hay eventos, tenemos la bobina Tesla, se puede ver cómo enciende fluorescentes a distancia. Bueno, pues la verdad que es muy didáctica, se aprenden así, sin tener unos conocimientos muy avanzados de electricidad y de ingeniería. Se explica pues muy bien, claramente, pues cómo ha transformado la sociedad y todas las gracias que tenemos que darle a este gran inventor.
6: Uh-huh. ¿Para quién está pensada esta exposición, Sergi?
26: Bueno, para todos los públicos. En época de verano y no vendrán escolares a hacer estudios de electricidad ni de ingeniería, pero tema de actualidad, de tecnología, que nos ayudará pues a entender un poco la historia, la evolución y cómo podemos disfrutar pues de los aparatos que tenemos en casa y tener un poco más su funcionamiento.
6: Mm-hmm. Darle un poco más de valor a todas las cosas, por ejemplo, al smartphone o a esas baterías magnéticas que tenemos hoy en día para los power banks, etcétera, etcétera, ¿no? Aprender cómo funcionan y por qué.
26: No hace falta tener un máster de electricidad para disfrutar de la exposición. Él entendía el universo en base a electricidad, electromagnetismo y resonancia. Y pues bueno, pues entender cómo funciona una bobina Tesla tampoco es necesario. Pero sí que disfrutas viendo pues los resultados de la famosa bobina Tesla, los arcos de los rayos. La verdad es que está muy bien, ¿eh? Es una exposición que recomiendo para todos los públicos. Entenderán perfectamente la evolución de una persona humilde, en el seno de una familia humilde, que tenía un sueño, que luchó por su sueño, por facilitar el acceso a la tecnología a todo el mundo, y que nos ha transformado la vida.
6: Uh-huh. Pues lo que tienen que hacer nuestros oyentes es acercarse y disfrutar de la exposición, que la vamos a tener en Gandía durante una temporada en este verano. Así es que agradecer que haya estado hoy con nosotros Sergi Romeu como asesor de la exposición, y nos vemos allí en la exposición de la Caixa de este año, claro que sí. Muchas gracias.
26: Muchas gracias a vosotros, un placer.
3: Tu COPE más cercana está en el 90.6 FM. Estar informado.
15: Llega buen tiempo y en Isabel Playa Gandía queremos que goces de nuestros espectaculares arroces. En Isabel Playa, la fideuá de Gandía la sabemos mimar para que disfrutes del verdadero sabor a mar. Que todavía no conoces nuestros arroces, pero si es un secreto a voces, tenemos el primer premio internacional de paella valenciana. Disfruta de nuestro sensacional arroz del señoret, de carnes maduradas y de postre un buen cremaet. Isabel Playa Gandía, calle Armada Española número 1, teléfono 673-01-3795.
16: En julio vaciamos nuestra exposición y sacamos los Hyundai a la calle. Tu Hyundai desde 14.900 euros. En Hyundai Auto Almenar Gandía tenemos unidades kilómetro cero listos para que vengas, los veas y te los lleves. Sin cita previa, sin largas esperas y con diferentes modelos y colores disponibles. Acércate durante todo julio a Gran Vía del Castell de Bairén 5, Gandía. Hyundai Auto Almenar. Ven, elige el tuyo y estrénalo. Así de fácil.
18: ¿Te preocupa que tus padres estén solos en casa? En Cuídame te ayudamos a cuidar de ellos con nuestro servicio de atención a domicilio bonificado a través de la Ley de la Dependencia. Y ahora, además, estrenamos nuevo espacio en Gandía, en calle Roig de Corella número 6, con talleres de memoria, bienestar y actividades para mayores pensadas para relacionarse y mantenerse activos. Infórmate en el 962 05 3262 y reserva tu plaza. Cuidavi, la mejor atención, nuestro mayor compromiso.
19: ¿Sabes lo que es mandala? Mandala es primera línea de playa. Mandala son pizzas hechas al horno de leña espectaculares. Mandala es disfrutar de la playa a cualquier hora del día. Mandala es tomarte un cóctel mirando al mar. Mandala es pura vida. Síguenos en nuestras redes sociales y entérate de todo. Mandala, Grupo Les Dos Yunes.
21: ¿Cuál es la marca de coches más vendida de China en el mundo? ¡Geely! ¿Cuál es la nueva marca de Moy Motor? ¡Geely! ¿Y cuál va a ser tu próximo coche? ¡Geely! Por solo 25.215 euros, llévate tu nuevo Geely híbrido enchufable con hasta 185 kilómetros de autonomía eléctrica. ¡Ha llegado el momento! ¡Es ahora! Ven a descubrir Geely en Moy Motor y sal conduciendo el futuro.
22: COPE en el 90.6 FM, Onda Naranja.
25: La importancia de quien te lo cuenta.
6: Pues, quien te lo va a contar ahora, cuando son las 13 y 35 minutos, es María Coach. María, molt bon dia, benvinguda. Gràcies per estar amb nosaltres una setmana més.
23: Hola, hola, què tal?
6: Doncs molt bé, així esperant a veure quina recepta i quina crítica mos portes avui.
23: Pues mira, he de posar-te una crítica, primer que res.
6: Ai.
23: Perquè és curiós. És que, mira, me n'ha recordat de milagre.
6: Ai, ai, ai.
23: El dia 23 del mes passat,
6: sí,
23: vaig tocar a que vinguin a replegar uns trastos. Dos sillons, sí, i unes coses que tinc per tirar. I m'havien donat avui, dia 21, traure-ho a la nit per replegar-ho demà al matí.
6: Sí.
23: Jo no me'n recordava. I aquest matí a tocar i dic, ai, em pensa que em toca avui traure-ho. I li ho he dit. Dic, tu trobes que podeu tardar un mes a donar cita per traure trastos d'una casa en una platja que la gent ve a estiuar i venen a netejar el mes de junio?
6: I què t'han contestat?
23: I resulta que tardeu un mes per poder arreplegar els trastos. Com no voleu que la gent deixi trastos en els basureros? Ei, dona, és que jo dic mentira. Faena no en teniu, que jo visc en la mar i veig poques voltes passar el camió arreplegant coses.
6: No, perquè estaran en altres puestos que no siga soles a la mar.
23: Clar, dic jo. Més, en una platja que et deixen un mes per arreplegar-te els trastos. Si tot té explicació, tot té un per què. Jo perquè tinc una bona terrassa i ahir la terrassa ho tinc de fa un mes. Ara esta nit ho trauré perquè vinguin demà a replegar-ho. Però imagina que siga un piso.
6: No, clar.
23: Què aneu des que tindre?
6: Pues no te queda més remei que anar al punt net.
23: Clar, si pots pujar el cotxe, eh? Si són mobles grans que no pots, estes que deixar a la porta.
6: Mm-hmm.
23: Això depèn del punt net, de lo que siga, lo que tingues que tirar. Bueno, a part d'això,
6: què?
23: Això ja em pareix una barbaritat, que tarden un mes a dir-te que passava a replegar els trastos, la basura. No es donen compte de la calor que fa. Pregunte, jo no sé. No tenen olor, no senten res. Tenen igual.
6: Però això és perquè no tirem la basura a l'hora que toca, Maria Cots.
23: No, si la basura, el que passa, ells són els que no passen, passen a les 11 del matí. I l'olor que fan els basureros, que no cal que es netegem, tu t'has de dutxar, perquè tens calor dos voltes al dia. I els basureros, ahí estan, s'apanyaran. Si fan olor, no algues. Estan tots oberts, totes les boques obertes. No es pot passar per la cera d'enfront,
6: mm-hmm,
23: de l'olor que fan. Però bueno, és el que ens mereixem i el que tenim. Hi ha que continuar en la mateixa línia.
6: Ai, senyor.
23: Ala, ja anem així a parlar, ja anirem comentant.
6: Bueno,
23: me vas acabar d'una recepta, no vull dir res més. Estic hasta el forro d'este poble.
6: Ai, senyor, jo que em pensava que anaves a parlar-me dels moros. Ui, Maria Coig.
23: Els moros, vaig a parlar-te ara.
6: Ah, vale, vale.
23: Els moros, què tal? Què tal? Què tal? Què els va emparèixer?
6: No, no, a mi em van encantar. Jo...
23: Quina els va agradar més, el moro o el cristià?
6: Ai, no ho sé.
23: Jo sí.
6: Perquè a mi de normal sempre m'agraden més els moros. Mira, coses que passen.
23: Ja vaig a la meua.
6: Però enguany... Enguany no sé què dir-te, eh? Jo crec que enguany el tinc en empate.
23: Jo estava dient a un moro de veritat que va venir a preguntar-me què m'havia aparegut. Jo dic, com és fabulós, la veritat és que és un espectacle i és algo digne d'anar a veure. És perdre 3 hores o 4 hores o 5 hores.
6: Ai, estàs allunyant del telèfon i t'estàs empatant, Maria. Mira...

0: Però, en fi, a veure, mira, ai, que se li ha, a veure, que ja tenim per ahir a Maria Coig, a veure si ara ja la tornem a sentir. Maria Coig,
1: la pantalla en el nas.
0: En el nas has tocat la pantalla? Serà possible?
1: Sí. No, lo del morro que estava dient.
0: Sí.
1: Va vindre un morro a preguntar-me ahir què tal. Jo dic, me vaig a dir-te el que demà diré a la ràdio. M'ha paregut fabulós, eh? No hi ha res que dir ni d'uns ni dels altres. Maravillós! Enguany en la capitania cristiana tardaran anys a superar-la, eh? Maravillosa. I la del morro, pues no cal parlar, es porten un espectacle també que és fabulós. Però si tinc que puntuar, jo li dono un 10 a la cristiana enguany i li dono un 8.5 a la mora. Jo.
0: O sigui, que t'agrada més la cristiana que la mora.
1: M'ha agradat més enguany la cristiana que la mora. Sí. Però més, eh? La cristiana em va aparèixer un espectacle. El que és el capitán cristià...
0: La capitana.
1: La capitana, el que va fer... sent una maravilla de maravilla de maravilla. Ara el moro no cal parlar, que el moro ja ho sabem, però molt cansat. Ai, em pensa que jo canviaria esta fira a octubre, que calor, per favor.
0: Mira, en aquest sentit he llegit este matí un comentari.
1: Sí,
0: d'un moro d'una de les filaes que dia jo de les coses estan canviant. Les temperatures també, a veure també. Si mos tenim que repensar això de canviar nosaltres també.
1: Jo crec que sí. Jo crec que el millor que farien és canviar-ho pa octubre o pa maio, que no, està calor de julio. Això jo, escolta, però bueno, ja és veure el que fan.
0: Bueno, ja veurem, ja veurem.
1: Nosaltres som espectadors, diem lo que veiem, opinem, i el resto és cosa d'ells. Ja veurem què fan. A part d'això, vaig a donar-te una recita. Quina recita vaig a donar-te?
0: No sé.
1: Vaig a fer-la demà, eh? Avui no, perquè avui tinc dinar. Demà. És que el meu fill m'ha portat un carabassí gran.
0: Sí.
1: I a mi els carabassís, que no sé com fer-los. I tenia un poc de bolognesa feta per fer qualque cosa.
0: Sí.
1: I dic, mira, saps què? M'haig de fer una lasanya en carabassí.
0: Bueno.
1: Facilíssim de fer. Boníssim.
0: Ala, va, explica'm-ho.
1: Carabassí, agarres carabassí i el no mandolina,
0: sí.
1: el pas així de llarguet, que s'ho posa a la sanya.
0: Ja t'has enllunyat una altra vegada del telèfon.
1: Ja, és que tinc por de tocar aquest telèfon, que només el toquen, ja se'n va. El carabassí i la mandolina li passa així, el ratlles i el
0: sí,
1: pas
0: sí.
1: Llarg.
0: El ratlles no, el tall és finet.
1: El tall és finet. Si el vols passar per la paella, el passes. Si no, el fas cru, que es fa de lo més bé.
0: Sí.
1: Si es fa... Si el fas... I a mi m'agrada més cru, perquè sols que es cou en seguida, perquè quan li poses després carn damunt i li poses formatge, i vas fent capes, doncs fos lasanya.
0: Sí.
1: Però en vez de fer-ho en pasta, en carabassí. Exactament igual. Tu poses al forn un rato...
0: I poses el carabassí i la salsa bolognesa, no?
1: Exacto. I si no vols fer en salsa bolognesa, pues, ho fas amb la salsa que vulguis. Jo és que em tinc de feta i m'haig de gastar-la.
0: Molt bé.
1: Però si no em tinc de feta, pues, igual agarro una ceba, una tomaca, una pebrera, champinyons i el que tinc per dins de la nevera de verdura... Fas un sofregit i vas posant... Però massa verdura, jo és que menjo massa verdura. Ai, mare, menjo molta verdura, xiquets. Entonces dic jo de fer-la en... Fer-la esta en...
0: En carn.
1: En carn, per lo menos menjarem un poquet.
0: I, si no, també la faig un peix. I li poses...
1: Perquè tinc carabassins, el meu carabassins és una de les verdures que menys em llama. Em cansa, entonces tinc que pensar com ho faig.
0: Sí, pues mira, com camuflar-lo.
1: Fer-me-lo en lasanya,
0: sí.
1: I el faig en lasanya de peix, el faig en lasanya de verdura.
0: I li poses bechamel?
1: Hombre, clar.
0: Ah, jo què sé, com no m'ho has dit, dic que potser li posa una altra cosa.
1: Si jo això ho compte com ha fet, això poses bechamel i formatge. Clar, tens que fer una lasanya.
0: Sí.
1: I en vez de posar plaquetes de lasanya, pues les plaques són el carabassí. Ja està.